0: Recordant l'època dorada
1: del mes d'octubre
0: i era el 31,
1: la noche dorada.
0: La noche dorada.